pense que ha arribat l'hora del teu cant a València. Temies el moment. No pensava. Temies el moment del teu cant a València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense ni catedrals i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant creixer. Lentament, el miraves creixer com un crepuscle.

chi sol matinero, les torres del Serrans, amb aquell breu color inicial de geranis, veus des del menjador per la finestra oberta, venim a tret ací, que ja veus al voratge, escoltes des del llit les sirenes del port.

pista i quan mos creuàvem mos solíem mirar de reull. Mos saludàvem cada dia, no sé què em passava, que ja me quedava amb un dolç regust. Durant la meva feina no me concentrava perquè ella ocupava tots els meus sentits. Lo que jo no sabia és que ella sentia

com un lliri de platja, tinc net i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100. Dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.